0: I can make the same face you make, like something really bad is about to happen. You'll be like this.
1: Catalina!
2: M'agastaràs el nom.
3: ¡Abuelo!
4: ¿Qué, nena?
5: Se tropezó con un escalón.
4: Sí.
6: Es lo que tienen estos vestidos. Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
7: He vist per totes bandes en aquesta casa.
8: Se m'apareix quan més la necessit.
9: Amem, si me dius que t'ajuda a posar rentaplats, això és una altra cosa.
10: Ets una grossera.
9: Papa, és una broma.
10: És una provocació darrere una altra. Basta. Catalina ja no està.
4: No sé què me passa.
6: No te passa nada.